0: No, si tinc una sort, m'ha tocat ser presidenta de la comunitat de veïns. I a més he de trobar un nou administrador.
1: Ho tens molt fàcil. 93 265 14 96. Aquest és el telèfon de José Luis Rodríguez.
0: Escolta, i és de confiança?
1: Sí, és un administrador de finques de tota confiança. 93 265 14 96. I demana un pressupost sense compromís. És de confiança. Ho recomana Luis Rodríguez en Momentos.

ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Luis Rodríguez.

0: A partir d'aquests moments, us oferim la Santa Missa des de la parròquia Santa Maria de Badalona.
1: Bon dia. Us saludem cordialment des de l'Església Parroquial de Santa Maria de Badalona. Sigueu benvinguts a la celebració de la Santa Missa. Avui presideix l'Eucaristia mossèn Andreu Oller, rector insòlidum i moderador de la Comunitat Pastoral de Badalona Centre i arxiprest del Barcelonès. Ens acompanya amb la celebració el director de cants Enric Azuaga i en l'orga el mestre Miquel González. Iniciem la nostra trobada dominical amb el cant d'entrada.

0: En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant.
1: Amén.
0: Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor, siguin amb tots vosaltres. Som Església, família de batejats, necessitats de conversió per treure d'entre el blat el lluit del mal i del pecat. Que la celebració aquest diumenge ens ajudi. Agraïm la presència radiofònica de tots aquells que se'ns uneixen des de casa, estan des de l'hospital, la residència, el cotxe o la presó. En silenci, obrim el nostre esperit i demanem que Déu ens doni la seva gràcia i el seu perdó. Vós, que heu estat enviat per confortar els cors penedits,

0: Preguem. Sigueu propici, Senyor, als vostres servents, i per la vostra misericòrdia augmenteu-nos els dons de la gràcia, perquè fervents en la fe, en l'esperança i en la caritat, perseverem fidels a la guarda dels vostres manaments. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna a la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén.
1: La primera lectura que ara escoltarem ens parla de l'actitud misericordiosa de Déu envers nosaltres. Escoltem-la tot preparant-nos per rebre després el missatge de les paràboles de Jesús a l'Evangeli.
2: Lectura del primer del llibre de la Saviesa. Fora de vos no hi ha cap Déu que velli sobre tothom i que hagi de convèncer que la vostra sentència és justa. La vostra força és font de justícia i el mateix domini que teniu sobre tothom fa que tracteu amb tota consideració. Demostreu només la vostra força si algú no creu que ho podeu tot. O bé, quan humilieu aquells que, sabent que sou fort, es mostren arrogants. Vos, que disposeu de la força, sou moderat en les sentències i ens governeu amb tota consideració. El poder, si volguéssiu, sempre el teniu a la mà. Obrant així, heu ensenyat al vostre poble que els justos han de ser humans amb tothom i heu omplert d'esperança els vostres fills en veure que doneu l'ocasió de penedir-se dels pecats. Paraula de Déu. Amén.

0: Escoltem ara com Sant Pau ens parla del goig de tenir l'Esperit Sant dins nostre.
1: Lectura de la carta de l'apòstol Sant Pau als cristians de Roma. Germans, és l'Esperit mateix el qui, per ajudar la nostra feblesa, intercedeix amb gemecs que no es poden expressar. Perquè nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal, però és ell, l'Esperit, qui es posa en lloc nostre. I ni que els seus gemecs no es puguin expressar, el qui penetra l'interior dels cors sap prou bé quin és el delè de l'Esperit. Ell intercedeix a favor del poble sant tal com Déu ho vol. Paraula de Déu.
2: Us ho agraeixo, Senyor.

Us enaltim, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills els misteris del regne.

En aquell temps, Jesús proposà a la gent aquesta paràbola. Amb el regne del cel passa com amb un home que havia sembrat bona llavor al seu camp. Però a la nit, mentre tothom dormia, vingui el seu enemic, sembrà llui enmig del blat i se n'anà. Quan el sembrat hagué crescut i s'espigà, aparegué també el llui. Els Mossos anaran a trobar l'amo i li digueren: «No era bona llavor la que vau sembrar al vostre camp? Com és, doncs, que hi ha llui?» Ell el respongué: «Això ho ha fet algú que em vol mal.» Els Mossos li digueren: «Voleu que anem a collir-lo?» Ell els diu: «No feu pas. Si collíeu el llui, potser arrencaríeu també el blat. Deixeu que creixin junts fins a l'hora de la sega. I llavors diré als segadors: colliu primer el llui i feu-ne feixos per cremar-lo. Després colliu el blat i porteu-lo al meu graner.» Els proposà encara una altra paràbola. Amb el regne del cel passa com amb un gra de mostassa que un home ha sembrat en el seu camp. És la més petita de totes les llavors, però a mesura que creix es fa més gran que totes les hortalisses i arriba a ser com un arbre, tant que els ocells hi van per allocar-se a les seves branques. Els digué també una altra paràbola. Amb el regne del cel passa com amb el llevat que una dona amaga dintre la pasta de mig sac de farina i espera fins que tota ha fermentat. Tot això Jesús ho digué a la gent en paràboles i no es deia res sense paràboles. Així es complia allò que havia anunciat pel profeta: «Els meus llavis parlaran en paràboles. Exposaré coses que han estat secretes des de la creació del món.» Llavors deixà la gent i se n'anà a casa. Els deixebles anaran a demanar-li que els expliqués la paràbola del llui sembrat en el camp. Ell els digué: «El qui sembra la bona llavor és el fill de l'home. El camp és el món. La bona llavor són els del regne. El llui són els del maligne. L'enemic que els ha sembrat és el diable. La sega és la fi del món i els segadors són els àngels. Així com cullen el llui i el cremen, passarà igual a la fi del món. El fill de l'home enviarà els seus àngels, recolliran del seu regne tots els escandalosos i els qui obren el mal i els llançaran al forn encès. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents. Llavors els justos en el regne del seu pare resplendiran com el sol. Qui tingui orelles, que ho senti.»

Benvolguts, benvolgudes. Doncs en aquest temps d'estiu, que tots ens conviden una mica a relaxar-nos i a parar una mica, coincideix que estem seguint el que se'n diu el sermó de les paràboles. Ja vam començar la setmana passada, avui continuem, i la setmana que ve també hi haurà més paràboles. És tot un aplec, tot una col·lecció de paràboles que Mateu ha ajuntat i ens presenta, no perquè sí, sinó que té una intenció molt clara. Vol revelar-nos els secrets de, des del principi de la creació, els secrets que mostren el misteri de Déu, com Déu actua, què és el que Déu vol, què hi ha en el cor de Déu. Són paràboles que ens ajuden a discernir tot aquest misteri de Déu. I avui ens proposa tres paràboles. La primera potser la més central, les altres complementen. La paràbola del jull i del blat. Ja sabeu bé que té aquesta idea fonamental, l'existència del bé i del mal, i que al final hi haurà un judici. Però no ens podem quedar només amb això, hem d'anar més a fons, perquè és una paràbola molt especial. Primer, hi ha la constatació de que el mal actua a la foscor, d'amagat, i busca barrejar el mal i el bé. Busca crear confusió, perjudicar a tothom. El mal no ve de Déu i busca fer perdre el que Déu vol, el projecte de Déu. Ens fa pensar a les ocasions que tots contribuïm a aquesta confusió, ajudant a que es produeixi per causa de la ignorància, de les passions, del poder, del tenir. És llavors que ens convertim en sembradors de llui i treballem a favor del maligne. Llavors va passar que quan es van adonar que havia el llui, comença la crítica, comencen els dubtes contra l'amo de la finca. Aquells operaris són una miqueta agosarats, una miqueta insolents, s'atreveixen a dirigir-se a l'amo i li diuen: no era bona la llavor que vau sembrar? Com pot ser que hagi passat això? Com Déu permet el mal en el món? Ho ha buscat ell mateix? Si és tot poderós, per què no ho impedeix? Així també creix la mala llavor dels dubtes, del qüestionament de la fe, dels qui no accepten el pla de Déu. La resposta de Déu és clara: això ho ha fet algú que em vol mal. Llavors sorgeix la proposta del mateix maligne, que fa créixer el llull enmig del blat. Anem a collir-lo i separem els bons dels dolents? És el llull de la intolerància, la discriminació, l'enveja, la desqualificació. És la proposta del nostre món, que vol senyalar i vol etiquetar quins són els dolents. El llibre de la saviesa que hem escoltat ens aporta el reconeixement de que Déu té tota la força per actuar. I tanmateix és moderat a les sentències i ens governa amb tota consideració. Ens ensenya que els justos han de ser humans. És molt maco això. Hem de ser humans. És el característic de nosaltres, ser humans. Què vol dir ser humans? Que vol dir que donem noves oportunitats, que esperem el canvi, que perdonem, que esperem. Aquesta és la revelació que ens aporta l'Antic Testament, del que Déu vol, de com és Déu. Doncs l'Evangeli abunda en ella, fent-nos adonar que hem de treballar perquè triomfi el bé, i aquest no guanya amb el mal, anant uns contra altres. Davant dels que ho volen solucionar tot amb intolerància i violència, o dels que es desanimen dient que no hi ha res a fer, la proposta de Jesús és
d'un realisme ple d'esperança. En el regne de Déu, el bé creix, encara que sigui enmig del juí, com també escoltem a les altres dues paràboles, del gra de mostassa i del llevat. El regne de Déu creix, encara que sigui molt petit, insignificant i pobre, com el gra de mostassa o el llevat. Creix de manera ferma, imparable, i ho transforma tot. Com hem vist amb els servidors de la paràbola, la mala llavor ens esquitxa a tots i en tots els moments de la vida. Per això, humilment, hem de demanar sovint perdó a Déu i als germans. Hem de ser senzills en els nostres judicis i molt humils i no agosarats i deixar-los en mans de Déu, perquè ha decidit tenir paciència a Déu i donar-nos moltíssimes oportunitats a tothom per a ser blat en lloc de lluï. I el judici ja vindrà al final del temps. Deixar-m'ho a les seves mans. Les paràboles d'aquest diumenge, en contra del que puguem pensar, ensenyalen la bona notícia que el Salm en recorda. El nostre Déu

0: Discuteixen a nosaltres i ens ensenyen com hem d'actuar nosaltres. Hem d'aprendre a ser humans, a ser com Déu, a no ser el jui dels que sembren desunió i confusió, dels que són intolerants i només busquen jutjar els altres, i alhora ser la bona llavor dels que enmig del jui destaquen per donar perdó, ajut, acompanyar els atribulats i necessitats, a donar noves oportunitats i donar comprensió. Avui la nostra pregària ha de ser agraïda, de lloança, per la revelació de que Déu és Déu de compassió i perdó. Ens ho revela a través de les paràboles. I alhora demanar que ens faci partíceps a la nostra petitesa d'aquest poder d'amor i de vida que ens fa posar al servei dels altres, especialment els més pobres, amb alegria i confiança. Que així sigui. I junts professem la nostra fe en aquest Déu de misericòrdia i d'amor i diem: crec en un Déu, Pare Totpoderós, creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, se'n puja al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec a l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la ressurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Presentem al Pare la nostra pregària tot dient: escolteu-nos, Pare.
1: Per la nostra diòcesi i pels responsables de la pastoral diocesana, que el seu treball doni sempre fruits al servei de l'evangelització. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per la nostra societat, que creixi en bona convivència entre tots els qui en formem part i en el benestar, especialment dels més necessitats. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les persones que treballen en el sector del turisme, que la seva feina sigui ben reconeguda i pagada de manera justa. Preguem.
2: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels malalts i per totes les persones que pateixen per la soledat o per la manca de feina o d'habitatge, que trobin ajut i acompanyament. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per tots els infants i joves que aquests dies participen de casals, campaments i activitats lúdiques, especialment les organitzades per l'Església. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per nosaltres, reunits aquí per compartir l'Eucaristia de Jesús, per les nostres famílies, pels ancians i malalts, i per tots aquells que de lluny estan, s'afegeixen a la nostra celebració gràcies al servei de la ràdio. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, la pregària del vostre poble reunit i baseu el vostre amor sobre tothom. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

0: Pregueu, germans i germanes, que aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable d'un Pare omnipotent.
1: El Senyor rebi de les vostres i que
0: O Déu, vos heu dut a la plenitud d'un sol sacrifici els diversos sacrificis de la llei antiga. Accepteu l'ofrena dels vostres fills i beneïu-la com beneïreu la del vostre servent Abel, perquè els dons oferts en honor vostre serveixin per la salvació de tots. Per Crist, Senyor nostre.
2: Amén.
0: El Senyor

i volguereu que fos en tot igual dels homes, llevat del pecat. I així podeu estimar nosaltres aquella actitud que estimàveu en el vostre fill. La seva obediència ens ha tornat els dons que havíem perdut pel pecat de la desobediència. Per això nosaltres, Senyor,

Segurament sant Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent qui davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa, i dient l'acció de gràcies el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.

Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament, donant-vos gràcies, a passar als seus deixebles, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, oh Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els que participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta, la caritat, juntament amb el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Joan Josep i els bisbes Javier i David i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut a la vostra amistat, tinguem part a la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.

0: Avui, com ens ha recordat Sant Pau a la segona lectura, nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal, però moguts per l'Esperit Sant, que ve a ajudar la nostra feblesa, us hem dit: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens lliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església. Doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos, que virgneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
1: Amb el vostre esperit.
0: Germans, germanes, doneu-vos la pau.
1: Amén.

0: mireu l'anyell de Déu, el qui lleva el pecat del món. Feliços convidats a la seva taula.
1: Senyor, no sóc digne de creure's en Déu, i a més de paraules serà salva.

crec, Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos amb la meva ànima. I ja que ara no puc rebre-ho sacramentalment, veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja haguéssiu vingut, us abraço i m'uneixo tot jo amb vos. No permeteu que mai em separi de vos.

0: Preguem. Senyor, assistiu benignament al vostre poble i feu que alimentat amb els sagraments celestials passi de la vellura del pecat a una nova vida. Per Crist, Senyor nostre.
1: Amén.
0: Que tingueu tots molt bon diumenge, eh? I guardeu-vos bé
2: del cap de la calor. I fins aquí la nostra retransmissió. Diumenge que ve, si Déu vol, ens retrobarem.
0: El Senyor sigui amb vosaltres.
2: I llavors us desitgem un bon dia i una bona setmana. Adéu-siau.
0: Pare, Fill i Esperit Sant.
1: Amén.
0: Germans, germanes, aneu-vos anar en pau.
3: Iglesia Noticia.
4: COPE. Estar informado.
3: Hola, bon dia i bon diumenge, amics i amigues de COPE Catalunya. Comencem els minuts dedicats a aquesta hora a l'actualitat religiosa. Abans, escoltarem la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
5: Déu vos guard. Com bé sabeu, abans de venir a l'arxidiòcesi de Barcelona, vaig ser gairebé 12 anys bisbe de la diòcesi de Calahorra i la Calzada Logroño, una terra estimada i visitada per molts catalans. En aquell temps, a La Rioja, vaig conèixer la vida d'un sant que va marcar el meu ministeri pel fet de ser també bisbe com jo i per ser d'aquella terra de bons vins. Em refereixo a Sant Ezequiel Moreno, de qui, just d'aquí a un mes, celebrarem la festa litúrgica, un exemple d'entrega missionera i esperança davant del sofriment. Sant Ezequiel Moreno va ser un religiós agustí recol·lecte, que potser coneixem poc, però que ha esdevingut el patró dels malalts de càncer. Aquest sant ha deixat una profunda empremta a l'Església per la seva dedicació a l'evangelització i per la manera serena i confiada amb què va afrontar la malaltia que finalment el conduiria a la mort. Sant Ezequiel Moreno Díaz va néixer el 1848 a Alfaro, La Rioja. Va ser missioner a les Filipines. La seva proximitat amb els pobres i els més vulnerables el va convertir en un pastor generós, estimat i respectat. Després va ser enviat com a missioner a Colòmbia, on uns anys més tard va ser nomenat bisbe de la diòcesi de Pasto. Allí va dedicar-se intensament a la formació dels sacerdots, a la catequesi i a l'enfortiment de la vida cristiana de les famílies. La seva incansable tasca missionera es va veure afectada per la malaltia quan li van diagnosticar un càncer al maxil·lar, el guariment del qual era incert. Tanmateix, el bisbe Ezequiel va afrontar la situació amb una profunda serenitat cristiana. Lluny de caure en el desànim, va viure la seva malaltia com una oportunitat per unir-se més íntimament a Jesucrist. Sovint expressava la seva confiança en la voluntat de Déu. Va morir el 19 d'agost de 1906 a Monteagudo, Navarra. La fama de santedat, d'home bo i entregat als altres, que havia envoltat la seva vida, va créixer en l'etapa de la malaltia i després de la seva mort. Gairebé 70 anys després, l'Església va reconèixer les virtuts d'aquest servent de Déu i la Iglesia el va beatificar l'any 1975 i el va canonitzar el 1992. Aquest pastor de les terres de La Rioja va ser molt sensible amb els malalts i els més pobres. Sempre els tenia al cap i al cor. No s'oblidava mai de visitar-los quan anava a un lloc nou. Ells eren la seva prioritat. Mogut sempre per Jesucrist, els oferia la companyia, la comprensió i l'escalf humà que necessitaven. Tant de bo que aquest estiu, temps de vacances, no oblidem els nostres familiars i amics malalts que pateixen el dolor i la soledat. Benvolguts germans i germanes, la figura de Sant Ezequiel Moreno ens ensenya que la santedat no consisteix a evitar el sofriment, sinó a viure'l amb fe. Ens ajuda a descobrir que l'amor de Déu és capaç d'il·luminar fins i tot els moments més difícils de la nostra vida. Encomanem-nos-hi i encomanem els nostres malalts a la intercessió d'aquest gran sant.
3: L'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes realitza durant tot l'any moltes activitats, moltes trobades i, sobretot, viu el seu dia a dia des de la convicció que ajudar les persones malaltes, especialment si tenen alguna discapacitat crònica o de naixement, provoca el somriure de la Mare de Déu, d'acord? Amb la ja llarga tradició d'aquell 1858, quan aquella nena, Bernadette de Subirús, actualment santa, va veure Maria, que li va dir que és la Immaculada Concepció. I la mateixa Mare de Déu, segons aquesta mateixa tradició, va fer brotar un salt d'aigua, un petit salt d'aigua, que és el que hi ha a la Gruta de Lourdes, al sud de França. Avui volem parlar de l'Hospitalitat, que celebrava el seu pelegrinatge de juny i que prepara ja el del setembre i que, a més, organitza per a principis d'agost una escapada aquest any pel nord d'Espanya, a Burgos, a Loyola i altres llocs. Tenim amb nosaltres Fina Via, que és la vicepresidenta de l'Hospitalitat de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Bon dia i bon diumenge.
6: Bon dia.
3: Bé, quin balanç, quin record destacaria del pelegrinatge de finals de juny d'aquest any?
6: El pelegrinatge ha sigut molt positiu, hem sigut un gruix important de voluntaris i en total hem sigut 580 persones. Lo positiu ha sigut de que els voluntaris han pogut viure, molts de nous, una experiència i entrega el que fa l'Hospitalitat. És un bon missatge.
3: Fantàstic. A més, aquest any amb molts voluntaris, molts joves, seminaristes, preveres, diaques...
6: Sí, sí.
3: Els malalts contents també d'aquesta fraternitat, aquesta atenció que reben.
6: Sí, i amb ganes de tornar-hi. Molts ja han dit, al setembre em tornes a apuntar, eh? Diuen, jo també vinc, eh? Al setembre no tenim tant de gruix de gent jove pel tema, comencen facultats, comencen instituts, els adolescents, però aquest any pinta molt bé perquè, com que coincidirà amb la visita del Sant Pare a Lourdes, la gent li fa il·lusió tornar-hi. I això que l'hem vist fa pocs dies a Barcelona,
3: sí, sí.
6: I ho hem viscut.
3: Però que vostès tenien programat les dates del setembre abans que el Sant Pare.
6: I coincidència. Providència. De...
3: Que és del 24 al 28 de setembre,
6: sí,
3: més o menys?
6: Sí, el 29, em sembla que
3: sí. Fins al 29, sí. Sí, sí. Doncs a finals de setembre. Final. També ho avisem per a aquelles persones que ens escolten i que puguin estar interessades.
6: Encara hi són a temps.
3: Exacte.
6: Apuntar-se.
3: Sí, sí.
6: Ara, al juliol, perquè a l'agost fa vacances l'Hospitalitat, però les oficines estan obertes tot el juliol.
3: Molt bé. A Barcelona, al carrer Consell de Cent.
6: Sí, 224.
3: 224, per tant, aquí a l'esquerra de l'Eixample, ben a prop, i si no, a les delegacions de Vilafranca, de Terrassa, de Granollers.
6: Granollers, el Garraf.
3: El Garraf, molt bé.
6: Viladecans, bueno, Gavà.
3: Tot és una feina, la dels hospitalaris i hospitalàries, que ja té una llarga tradició, en el cas de Barcelona, més centenària ja, eh? Sí, sí.
6: Sí, el 2010 vam fer 100 anys.
3: Déu-n'hi-do. Sí, sí, ho recordo, és veritat, sí, sí,
6: sí.
3: I el 2008 s'havien complert els 150 anys de les aparicions, que també va viure molt a nivell internacional. Després es fa aquesta escapada, no?, aquesta sortida a principis d'agost, que també...
6: Aquesta Hospi Escapades es diu,
3: sí.
6: Que anys hem coincidit amb la JMJ, amb el Camí de Santiago s'ha fet 3 vegades... És molt emotiu el camí, perquè, clar, anem amb cadires.
3: Clar.
6: Llavors, un usuari que va amb cadira necessita 3 persones que l'acompanyin.
3: I tant.
6: Però es viu molt, molt, amb molta il·lusió.
3: Ja ho crec. Fantàstic. Doncs celebrem que es pugui fer i també qui vulgui més informació, doncs que s'adreci a l'Hospitalitat de Lourdes, la de Barcelona o la de les delegacions de la província eclesiàstica. O si ens escolteu des d'altres diòcesis, també en tenen. A Tarragona, a Solsona, a Vic, a Girona, que també van coincidir a Lleida.
6: A Catalunya som Vuit hospitalitats.
3: Vuit hospitalitats, perquè són la Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, que és una de conjunta, i les altres...
6: Sí, per cada bisbat.
3: Per cada bisbat n'hi ha una. N'hi ha tots els bisbats, per tant, que ningú se senti en aquest sentit exclòs. Finalment, li volia preguntar, a partir de l'experiència dels pelegrinatges a Lourdes, què té el santuari de Lourdes, què té d'especial, també podríem dir de misteriós i de prodigiós, no?, aquesta presència allà a la natura, em sembla que és a 1.800 metres d'alçada, un clima que és fresquet a l'estiu, no sempre igual, també fa calor, eh?
6: Aquest juliol, aquest juny no ha sigut tant.
3: Ha fet calor.
6: El santuari té senzillesa. Davant la gruta és que només hi ha les roques, la mica de verd i la imatge de la Verge. I l'aigua. Aquesta senzillesa ens aporta a la pregària, al silenci, a la reflexió, a la intimitat de cada un, i el missatge al costat de les persones que ajudem, jo penso que això és el més important. Per la fe no necessitem grans coses, sinó el retrobament, l'entrega i la senzillesa.
3: Doncs molt bé, queda dit, i després es viu allà la missa d'inici, la missa del diumenge que coincideix, que és internacional, o el dissabte també, després la processó de les torxes cada dia,
6: el Santíssim. Bueno, actes n'hi ha molts, sí.
3: N'hi ha molts. Cada dia, doncs, també la missa per grups a la gruta, no?, se celebra.
6: Exacte.
3: Per torns, per hores.
6: La gruta és molt emotiva.
3: Doncs moltes gràcies, Fina Via, vicepresidenta de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Bon diumenge, bon estiu. Per cert, diumenge vinent és el dia dels avis i la gent gran. També recordem moltes persones grans.
6: Sant Joaquim i Santana.
3: Exacte, Sant Joaquim i Santana és dissabte 26. Coincideix que és diumenge 26, efectivament, diumenge vinent. Aquest any coincideix el diumenge amb el missatge del Papa per aquesta jornada i una interpel·lació a tots. No?
6: Una gran festa. Jo sóc àvia de 5 noies i 2 nois.
3: M'ho imaginava. Déu-n'hi-do. Doncs com a àvia, també felicitats una setmana abans pel seu dia. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Fins aquí l'actualitat religiosa. Que tingueu bon diumenge. Tornem d'aquí a una setmana, uns minuts abans de les 10 del matí. Adéu-siau.